0: Menos cuarto, las 8:07 en Canarias, Radio Nacional de España. Se queda usted ahora con la información de las territoriales de la radio pública.
1: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
2: Bon dia, és dimecres, 13 de maig, són 7:45 del matí. Nova jornada de mobilitzacions dels docents. Avui fan vaga els mestres a les comarques del Baix Llobregat i el Penedès. A aquesta hora tenen lloc els primers talls de carretera, concretament a la B23. Ara ens interessarem per això. Tot plegat després de la mobilització massiva d'ahir, en la qual milers de professionals de l'educació van participar de la primera jornada de vaga unitària convocada pels sindicats majoritaris com USTEC o ESPEC, professors de secundària. D'aquesta manera, agafa força el calendari de mobilitzacions per protestar contra l'acord entre el govern, Comissions Obreres i UGT, que la resta de sindicats considera insuficient i demana millorar. Demà ho abordaran tot plegat en una reunió sectorial amb la consellera Esther Niubó. Abans, aquesta tarda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la Policia Catalana, Josep Lluís Trapero, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre les presumptes infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents. Ara sí, ens interessem sobre com estan afectant aquestes mobilitzacions a les carreteres. RAC, Ferran Arandiga.
3: Bon dia, doncs, com estem la jornada d'avui dimecres, ja amb un tall per les manifestacions del professorat. Ha estat a la B23, que està tallada a l'altura de Sant Just d'Esvern en tots dos sentits per aquestes manifestacions i deixen aturades en tota la seva via. Precisament hi ha retencions des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat i també des de Molins de Rei fins al Papiol. A la A2 també, a la via del costat, hi ha retencions des de Vallejar fins a Cornellà en sentit Barcelona. A les vies costaneres com la C32, en sentit nord, també hi ha retencions des de Viladecans durant 3 quilòmetres. Per altra banda, de moment no hi ha altres talls, però sí tenim diverses incidències actives. Tenim dos accidents a la AP7 durant aquesta matinada, un a l'altura de Vilafant, que ara mateix talla fins a dos carrils de circulació en sentit nord. L'altre accident ha estat a Barberà del Vallès en sentit sud, que ara mateix encara provoca fins a 5 quilòmetres de cues. Tenim un tercer accident, concretament a la C32 a Alella, al vessant nord, que talla un carril en sentit sud cap a Barcelona. També tenim una avaria a la C25 a Sallent, que talla un carril en direcció Girona. Pel que fa a les restes, a les retencions habituals, de moment tenim congestió també en tot el nus de la Trinitat, amb cues intenses que arriben per la C58 des de Sant Quirze o la B20 per Santa Coloma de Gramenet, i que tot plegat de retruc deixa afectacions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A la ronda de dalt s'assuma molta intensitat de vehicles per la C16 en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I quina és la previsió meteorològica? Emet Juan Carlos Piña.
4: Bon dia, què tal? Avui al terç oriental de Catalunya tenim el cel ennuvolat, a la resta de la meitat nord intervals de núvols i a la meitat sud cel poc ennuvolat. Això sí, esperam ruixats al terç oriental sense descartar que vagin amb tempesta. També precipitacions a la Vall d'Aran durant aquest matí, que seran probables a la resta de la meitat nord també durant la tarda, amb possibles nevades amb cotes pujant de 1.500 per damunt dels 1.800 metres durant la tarda. Les temperatures avui se mantenen sense canvis o baixen, quedant-se les màximes als 24 graus a Tarragona, 23 a Lleida, 22 a Barcelona, 21 a Girona. Per altra banda, el Pirineu bufa vent fluix de la component nord. A la resta de la meitat occidental, vent fluix de ponent, i a la resta de la meitat oriental, vent fluix de direcció variable. És una informació d'AEMET.
2: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Els docents continuen amb el calendari de mobilitzacions per reclamar millores laborals i que el govern renegociï l'acord amb Comissions Obreres i UGT. Avui fan vaga els professionals del Baix Llobregat i el Penedès després de l'aturada unitària d'aquest dimarts, que ha anat acompanyada d'una manifestació multitudinària al centre de Barcelona, Míriam Andreu.
5: Segons la Guàrdia Urbana, han participat 26.000 persones, mentre que els sindicats eleven la xifra fins a 80.000. Convocats per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen millores salarials en reducció de ràtios i de burocràcia i més recursos per l'escola inclusiva. També acusen la conselleria de manca de diàleg i Yolanda assegura USTEC.
6: Tu vas a la negociació amb els màxims, que són 700 euros. Entre els 700 euros i els mínims hi ha un entremig. Llavors, tant és les propostes que portem les organitzacions organitzacions sindicals, siguin 400 euros, 500, el que sigui, en un context de negociació, que qui haurà de dir si signem aquest acord o no serà el col·lectiu.
5: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat en aquests micròfons respecte a les protestes i ha insistit en la voluntat de negociació del govern.
7: Si volem un acord, no, i el volem tots, perquè tots volem, doncs, contribuir, jo penso no tant a instal·lar un sentiment de desencís, de frustració, sinó a millorar el sistema educatiu, doncs hem de també plantejar, doncs, propostes realistes i que s'ajustin, doncs, als marcs que tenim.
5: Sobre la taula també hi ha la petició de dimissions per la infiltració de Mossos d'Esquadra en assemblees educatives.
8: Precisament aquesta tarda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la Policia Catalana, Josep Lluís Trapero, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea educativa. Tot plegat estarà present en les negociacions per abordar el conflicte en una taula sectorial que tindrà lloc demà. El govern insisteix en la mà estesa als docents. Ho ha reiterat des de Califòrnia el president de la Generalitat, Salvador Illa, fa només uns minuts.
9: Dijous hi ha una reunió convocada a la mesa de negociació i la nostra voluntat és la mà estesa. Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació.
8: Tot plegat també encén els retrets polítics dels grups que carreguen contra l'executiu, Elena García.
10: Sí, marea groga, i el govern tanca files amb l'acord amb Comissions i l'UGT, mentre els socis reclamen a Illa que el renegociï amb la majoria docent. Paneque, Capella i Albiach.
11: Hi ha d'haver un principi de realitat, i els recursos són els que són.
12: Que s'arremangui i que no posi més excuses.
13: Amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa.
10: Rellevants alhora les explicacions aquesta tarda de Parlon i Trapero al Parlament per la infiltració de Mossos, controvertida al si de l'executiu, en tant la sorpresa de Niubó de l'espionatge i el seu lament per la manca d'oportunitat. El govern, però, la defensa. Paneque assegura que la decisió ha estat tècnica i decidida de forma autònoma per la policia.
11: Sotmesa a una validació tècnica.
10: I descarta dimissions, quan encara que Esquerra i Comuns ho desvinculen dels pressupostos que Illa vol presentar la setmana vinent, Junqueras i Albiach donen Trapero ja per amortitzat. Junts, Sala es fa els socis corresponsables de la infiltració.
14: Els fem corresponsables.
10: Mentre Puigdemont avisa Illa que l'anestèsia i l'amnèsia comencen a deixar de fer efecte 2 anys després de les eleccions.
8: Sentíem a Salvador Illa fa un moment. El president de la Generalitat estrena el seu viatge a Califòrnia amb una agenda enfocada sobretot al sector tecnològic, a la recerca i la innovació. Aquest dimecres serà a Silicon Valley i enviada especial a San Francisco. Lorena Enns, bon dia.
15: Bon dia. Si el president Salvador Illa mantindrà avui trobades amb startups catalanes presents a Silicon Valley, també es reunirà amb empresaris catalans que ocupen els càrrecs d'empreses tecnològiques ubicades a aquest nucli mundial, un viatge amb el qual el president busca obrir Catalunya al món i del qual en sortiran diversos acords. L'escoltem.
9: Hi ha un acord important que signarem en l'àmbit del Barcelona Supercomputing Center, un altre acord en matèria de col·laboració en l'àmbit de recursos hídrics, la visita a les autoritats del govern de l'estat de Califòrnia.
15: Una jornada en la qual empreses com Nvidia signaran acords de col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center. Illa també té previst reunir-se avui amb la comunitat educativa de la Universitat de Stanford. L'objectiu és exposar el sistema de recerca i d'universitats de Catalunya.
8: Per cert, que avui Barcelona acull la trobada internacional pels drets digitals, que reunirà referents del pensament tecnològic, polítics, acadèmics i representants de la societat civil per abordar els reptes de la transformació digital. En el judici del cas Pujol, els advocats de la família de l'expresident de la Generalitat comencen a exposar els seus informes finals, després que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat hagin mantingut pràcticament intactes les peticions de pena per a ells. Núria Alcalà.
16: Sí, la sessió començarà amb la intervenció de l'advocat de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, qui respondrà al relat de les acusacions. Recordem que la Fiscalia demana pel primogènit 29 anys de presó, la pena més alta. A la sessió d'aquest dimarts, el fiscal Fernando Bermejo l'ha situat en el centre operatiu de l'entramat. De fet, ha comparat els Pujol amb un club al qual es pagava una quota del 3% per obtenir obra pública.
17: Los presentes hechos se enmarcan en lo comúnmente conocido como ámbito de la corrupción política a una escala muy importante, pues no puede obviarse que existe una relación directa del que fuera presidente de la Generalitat y su familia durante gran parte de toda nuestra reciente historia democrática y lo más importante desde nuestros orígenes.
16: Les acusacions insisteixen que no hi ha rastre de l'activitat real de les empreses de Pujol Ferrusola ni a Espanya ni a l'estranger perquè només ocultaven el cobrament de comissions. Previsiblement les defenses respondran a aquestes qüestions i continuaran defensant que l'origen de la fortuna familiar prové de la deixa de l'avi Florenci i que els negocis de Pujol Ferrusola eren reals i lícits, com han assegurat els empresaris que han declarat el judici.
2: Encara de tribunals, la Fiscalia ha demanat reobrir la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per presumptament ajudar a escapar l'expresident Carles Puigdemont durant la seva breu estada a Barcelona a l'agost del 2024. El Ministeri Públic ha recorregut l'arxivament del cas i sosté que els policies, tot i no estar de servei, tenien l'obligació de conèixer i fer complir l'ordre de detenció de Carles Puigdemont. I novetats pel que fa al crim d'Helena Jubany. La família de la bibliotecària assassinada el 2001 a Sabadell demana 26 anys de presó per l'únic acusat, Santi Laiglesia. Mateixa condemna que sol·licita la Fiscalia per un delicte d'assassinat i un altre de detenció il·legal. El Ministeri Públic i l'acusació particular consideren que quan Helena va ser assassinada, Santi Laiglesia va participar en drogar-la, pujar-la al terrat de la finca des d'on va ser llançada al buit. En esports, el Barça estudia accions legals contra el president del Real Madrid per les seves acusacions i declaracions en una roda de premsa aquest dimarts. Florentino Pérez anunciava que el seu club presentarà un dossier important sobre el cas Negreira perquè la UEFA intervingui en el que considera l'escàndol més gran de la història.
14: Que también nos enfrentamos a un caso de corrupción como el caso Negreira, que no hay precedente en la historia del fútbol mundial, que es el mayor escándalo de la historia. Un caso que no se ha resuelto y que todavía colea. Estamos haciendo un dossier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA para que ataje de raíz y resuelva un caso por el bien del fútbol mundial.
2: En la plana estrictament esportiva, els blaugrana s'enfronten aquesta nit a l'Alavés. El tècnic Hansi Flick té clara la següent fita.
18: Our goal is 100 points, so to reach this we have to win every three games. So
19: el nostre objectiu és aconseguir els 100 punts i per això cal guanyar els 3 partits. Ho hem celebrat molt, però també és possible continuar jugant bé.
2: No és l'únic equip que avui té un duel important. L'Espanyol juga aquesta tarda contra l'Atlètic Club. Josep Capel, bon dia.
20: Bon dia, un duel davant l'Atlètic Club de Bilbao, que és el partit més important de la temporada. Una victòria, que seria la primera del 2026, l'aproparia moltíssim a la permanència. A falta de dues jornades, necessitaria només sumar algun punt més davant, recordem, Osasuna i Real Societat. Explicava ahir Manolo González que té només un dubte a l'11 titular, que Carlos Romero, en principi, si no hi havia contratemps d'última hora en la sessió preparatòria, estaria ok i, per tant, sortiria d'inici. Recordem que només té les baixes de Javi Puado per lesió, dues importants per sanció, les de Dolan i Calero. Respecte al que veu dels seus jugadors, diu que han de sortir avui valents, amb màxima concentració i, sobretot, a totes, ja des de l'inici.
21: Bueno, has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que, és, el que estem fent encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible.
20: L'Atlètic Club no s'hi juga tant, però encara té opcions de poder jugar a Europa la propera temporada i arriben baixes com les de Laporte i Nico Williams. Espera una boníssima entrada a Cornellà al Prat per animar a l'equip en un duel que, recordem, començarà a les 7 de la tarda.
2: En bàsquet, el Baxi Manresa guanya contra el Girona 74-79 i aquesta tarda el Barça visita el Granada i el Lleida al Breogán. I en handbol ja coneixem els resultats del sorteig de les semifinals de la Champions, que tindrà lloc el 13 i 14 de juny. El Barça s'enfrontarà a l'Alborg. De la cultura, la nostra companya Conxita Casanovas ha estat guardonada amb la Medalla d'Honor de la Ciutat de Barcelona, que reconeix la seva trajectòria professional i la seva vinculació amb la capital catalana. Ho ha explicat així aquesta casa.
22: Immensament feliç, molt feliç, agraïda, honorada. M'emociona molt aquesta distinció que ve de la ciutat on he nascut, on he crescut i que defenso apassionadament cada vegada que puc. Una ciutat amb un potencial cultural que la fa imbatible. I només ens ho hem de creure. Aquesta és la meva filosofia, la que aplico tant a la ràdio, va de cine, Premi Sant Jordi, com al Festival de Cinema que estem fent créixer, el Barcelona Film Fest.
2: I el cantautor Joan Manel Serrat ha estat distingit amb el primer Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. Acabem amb la música d'Arcàngel.

0: y más a partir de inmedia ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
1: Adición Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Mireia Moreno.
2: Bona tarda, Interior i Mossos. La consellera Núria Parlon i el major Josep Lluís Trapero compareixeran aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre la filtració de dos agents en una assemblea educativa la setmana passada. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que es donaran les explicacions pertinents i ha reiterat la seva màxima confiança en els Mossos.
3: Els Mossos d'Esquadra tenen tot el meu respecte i la meva consideració. Aquesta ha estat una decisió operativa i aquest dimecres, com vostè dit, compareix la consellera i compareix el director general i donarà les explicacions.
2: Una infiltració que ha tornat a encendre el malestar del sector, ha encetat el nou cicle de vagues. Avui les protestes s'han traslladat al Baix Llobregat i al Penedès. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
4: L'única manera és millorar un acord que és absolutament insuficient i que no dona resposta a les necessitats i mancances tant de les persones treballadores com de l'alumnat.
2: I tot plegat és l'avantsala de la reunió d'aquest dijous de la mesa sectorial convocada pel Departament d'Educació. De seguida ho ampliem, abans repassem la situació a les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació. La C-37 està tallada a Santa Margarida de Montbui en tots dos sentits per un accident. A l'AP-7 hi ha dos carrils tallats a Vilafant en sentit sud per un camió accidentat. Això provoca 4 quilòmetres de retenció des de Figueres. S'estan fent tasques de neteja de la via i també tasques de reparació de danys a la via. També comentar-vos que la mateixa AP-7 hi ha lentitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud i retencions de Parets a Mollet en sentit nord. A la B23 hi ha lentitud a Molins de Rei en sentit Martorell per un accident que talla un carril. A la C32 a l'autopista del Garraf, aquesta via va carregada a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. La pota nord a la B20 hi ha retencions entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de Trinitat en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha trams de retenció de Sarrià a Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a la via Júlia en sentit Llobregat, i a la ronda litoral i retencions entre el Nus de la Trinitat i Sant Adrià en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril, i retencions de Zona Franca al Port i a Bonpastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies. I la previsió del temps a Emet, Juan Carlos Piña.
6: Avui al terç oriental i al nord de Catalunya tenim el cel ennuvolat o intervals de núvols. A la meitat sud, cel poc ennuvolat. Esperam ruixats al terç oriental que podrien anar amb tempesta, també precipitacions al Pirineu que podrien ser en forma de neu per damunt dels 1.800 metres. Avui les temperatures es mantenen sense canvis o baixen, quedant-se les màximes als 25 graus a Tarragona, 24 a Lleida, 21 a Barcelona i 20 a Girona.
1: Edició migdia. Mireia Moreno.
2: Núria Parlon i Josep Lluís Trapero compareixeran aquesta tarda al Parlament. La titular d'Interior i el director general de la Policia Catalana donaran explicacions després de la polèmica generada per la infiltració de Mossos en una assemblea de docents. Sergi Bassoles.
7: Unes explicacions les que s'esperen aquesta tarda, que arribaran una setmana després d'una infiltració que ha generat un autèntic terrabastall en el si del govern. Un cas que ha encès encara més els ànims d'uns sindicats educatius en vaga ja prou molestos pel pla pilot d'agents de paisal als instituts. L'argumentari de l'executiu català que la infiltració va ser una decisió tècnica presa pels comandaments de la Comissaria General d'Informació i per això descarta ara per ara dimissions. Des de Califòrnia, de viatge oficial, el president Illa s'hi ha referit.
3: Els Mossos d'Esquadra tenen tot el meu respecte i la meva consideració. Aquesta ha estat una decisió operativa i aquest dimecres, com vostè dit, compareix la consellera i compareix el director general.
7: Dilluns, però, Parlon, a conseqüència de la pressió dels darrers dies, tot i mantenir el blindatge a Trapero, refredava la fèrria defensa l'actuació policial mantinguda fins aleshores.
8: És cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat.
7: Una polèmica que també ha despertat el malestar en el si dels sindicats policials, que lamenten que un cop més es qüestioni la seva feina, diuen, amb intencions polítiques.
2: I mentrestant, les protestes educatives continuen. Avui, amb una vaga territorialitzada al Baix Llobregat i al Penedès, aquest matí els docents han tallat durant una hora la B23 a Sant Joan d'Espí i després s'han concentrat a les portes del Servei Territorial. Unes protestes que es produeixen abans que demà els sindicats es reuneixin amb la consellera d'Educació a la mesa sectorial, Toni Conde.
9: Els sindicats convocants de les vagues consideren que l'èxit ahir de la vaga educativa unitària a Catalunya obliga el Departament d'Educació a negociar. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, espera una proposta del Departament.
10: Esperem una proposta concreta que millori els termes de l'acord que s'ha signat en comissió.

0: UGT que és absolutament insuficient, no? I que realment el col·lectiu doncs, pugui acceptar.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha avançat aquest migdia en el marc d'una entrevista al programa L'Altaveu de la 2CAT, que demà portarà una proposta en l'àmbit de la inclusió.
2: I demà, reunió clau, amb alguna proposta nova.
3: Amb alguna proposta.
2: Alguna proposta nova, eh? Petit avançament, consellera.
3: En l'àmbit de la inclusió. Pensem que aquí pot haver-hi doncs, l'espai per generar consens que necessitem.
1: Niubó ha assenyalat que les propostes s'han d'encabir dins l'acord assolit amb Comissions i UGT.
3: Quan un arriba a un acord que suposa el 25% del pressupost de tot un departament, em sembla que no podem estar doncs, reobrint aquest acord doncs, dos dies més tard. I a partir d'aquí, trobem-nos en el desplegament d'aquest acord.
1: Segons dades d'USTEC, el seguiment avui a la vaga al Baix Llobregat i el Penedès és de prop d'un 50%.
4: Una situació al sector educatiu que coincideix amb el viatge del president de la Generalitat, Salvador Illa, a Califòrnia, amb una agenda diversificada enfocada sobretot al sector tecnològic, la recerca i la innovació. La parada més significativa d'aquest dimecres serà a Silicon Valley. Enviada especial a San Francisco, Lorena Enns, bona tarda.
5: Bona tarda. Sí, el president Salvador Illa mantindrà avui trobades amb startups catalanes presents a Silicon Valley i també es reunirà amb empresaris catalans que ocupen els càrrecs d'empreses tecnològiques ubicades a aquest nucli mundial. Un viatge amb el qual el president busca obrir Catalunya al món i del qual en sortiran diversos acords. L'escoltem.
6: Hi ha un acord important que signarem en l'àmbit del Barcelona Supercomputing Center, un altre acord en matèria de col·laboració en l'àmbit de recursos hídrics, la visita a les autoritats del govern de l'estat de Califòrnia.
5: Una jornada en la qual empreses com Nvidia signaran acords de col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center. Illa també té previst reunir-se avui amb la comunitat educativa de la Universitat de Stanford. L'objectiu és exposar el sistema de recerca i d'universitats de Catalunya.
4: Al judici del cas Pujol, les defenses de la família de l'expresident han començat a exposar els seus informes finals per demanar l'absolució. Critiquen que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han basat les seves acusacions en proves febles i buides. Explica'ns, Núria Alcalà.
7: Sí, l'advocat de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, parla d'un festí punitiu i ha carregat contra el que considera proves vagues i indeterminades. Nega el blanqueig de capitals perquè diu no s'ha aconseguit provar que l'origen dels fons familiars fos la corrupció política, com manté la Fiscalia. Defensa que els negocis i moviments bancaris del primogènit eren transparents i estaven sempre al seu nom. Conclou així que no s'ha provat que amaguessin comissions il·lícites a canvi d'obra pública. Tampoc el paper de l'expresident Jordi Pujol en l'entramat.
8: Durante todo el juicio, ni un solo testigo, ni un esfuerzo probatorio enfilado a poner de manifiesto que el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol Soley, realizó un acto de bastardeo en la función pública y esto nutrió de fondos del patrimonio familiar. No está ni se le espera.
7: Reconeix que és difícil provar que l'origen de la fortuna familiar és la deixa de l'avi Florenci perquè són fons opacs que va acumular amb el tràfic de divises. Lamenta que el que hagi heretat en realitat la família és una acusació.
4: Canviem de qüestió. Treballadors del Centre d'Iniciatives per la Reinserció i la UGT han convocat aquest dimecres protestes davant dels centres penitenciaris i de centres educatius de justícia juvenil arreu del territori per demanar que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català. Pepa Sanjanís.
9: Els treballadors del CIRE consideren que pateixen discriminació laboral, ja que tot i treballar en els mateixos entorns i tenir contacte directe amb els interns, les seves condicions laborals són diferents respecte de les dels funcionaris. Entre altres, demanen que se'ls consideri també agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen des del mes de gener. Jordi Camí és el delegat de personal de la UGT de Lleida, CIRE.
10: Els funcionaris els han reconegut els agents de l'autoritat, és una cosa que també nosaltres ho estem demanant, perquè al final una agressió no pot valdre per una cosa i per nosaltres una altra. No?
9: A les concentracions s'han desplegat pancartes amb lemes com equiparació, més seguretat i més reconeixement. I també s'ha llegit un manifest en què els treballadors han denunciat l'abandó institucional, diuen, per part del Departament de Justícia.
4: Edició migdia. La Fundació AC Alzheimer reuneix a Barcelona en el marc de la 14a conferència bianual Barcelona-Pittsburgh als màxims referents mundials en Alzheimer per analitzar els reptes de present i de futur d'aquesta malaltia que afecta milions de persones. Ana Banyeres.
11: Les màximes autoritats medicocientífiques en Alzheimer abordaran durant 3 dies les estratègies en innovació i coneixement clínic, tant a nivell de tractament com de diagnòstic, però també analitzaran quines han de ser les línies de treball per anticipar-se al futur. I aquestes, segons la doctora Mercè Boada, neuròloga i directora mèdica de la Fundació AC Alzheimer, seran la intel·ligència artificial juntament amb els biomarcadors i la neuroimatge.
12: La intel·ligència artificial farà el gran canvi a una velocitat que segurament jo no la puc atrapar, perquè millorem les condicions diagnòstiques, els resultats, el poder analitzar quantitat de dades, aquesta també, la neuroimatge molecular, els biomarcadors, perquè ens afavorirà diagnòstic precoç, diagnòstic molt primerenc i la possibilitat de tindre aquests fàrmacs.
11: I és que l'objectiu últim és aconseguir la cura de l'Alzheimer.
12: Quan veiem el que hi ha a l'escenari, que ja ho sabem, tenim la malaltia. No, no, jo tinc de preparar aquest escenari perquè la malaltia no hi sigui.
11: Només així es podrà parlar d'envelliment saludable.
4: Encara de l'àmbit de la salut, Catalunya té des d'avui el tercer gran centre d'investigació contra el càncer, el primer fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, acreditat per l'Organització Europea d'Instituts dels Càncer. És el Catalunya Sud Cancer Center, amb seu a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Tarragona, Judit Huerta.
13: El reconeixement de l'Organització Europea d'Instituts de Càncer avala l'assistència a la recerca i la innovació oncològica, tot sota una mateixa direcció. A més, millora l'accés dels malalts oncològics a una atenció integral, especialitzada i d'alt nivell. Per exemple, l'atenció s'organitza en equips multidisciplinaris especialitzats per tipus de tumor que analitzen cada cas de manera conjunta, el que permet tractaments més personalitzats, millorar la coordinació entre professionals i garantir una atenció més eficient i centrada en el pacient. El doctor Josep Gómez, director de l'espai, valora el reconeixement.
14: Semblava que només podien estar les grans ciutats, a Barcelona, a Madrid, a València, no? Però es veu que si es treballa i es fan les coses bé, qualsevol hospital amb un mínim de dotació pot ser un bon cancer center, no?
13: El centre dona servei a una població d'uns 800.000 habitants amb un equip de centenars de professionals, atén milers de pacients en més de 2.700 casos nous de càncer l'any.
4: Repassem més informacions en format breu amb la Rosa Quillet. Bona tarda.
15: Bona tarda.
4: Dos dels ferits en l'incendi d'ahir a Barcelona continuen greus.
15: Es tracta d'una mare i el seu fill que van resultar ferits en l'explosió de gas a casa seva, al Poblenou de Barcelona. Segons fonts a la Vall d'Hebron, els dos estan ingressats a la unitat de cremats del centre hospitalari.
4: Els treballadors de Nissan han convocat mobilitzacions en resposta als plans del fabricant japonès d'acomiadar 211 persones. És gairebé el 40% de la plantilla que té a Catalunya.
15: La primera acció serà una manifestació dimarts vinent davant del Consolat del Japó a Barcelona. L'anunci de mobilitzacions coincideix amb la presentació de resultats de Nissan, que l'últim any ha reduït un 20% les pèrdues fins a uns números vermells que freguen els 3.000 milions d'euros.
4: Concentració aquest matí dels treballadors dels dos restaurants Burger King de Salou.
15: La plantilla denuncia impagament habitual d'una hora extra diària des de fa anys. Comissions Obreres denuncia més que la direcció s'aprofita de la vulnerabilitat econòmica de molts treballadors que tenen por de perdre la feina. Daniel Gómez, de Comissions Obreres.
16: La interlocució que hem tingut amb l'empresa no ha sigut gaire positiva. S'han fet fora directament del local. Llavors, així no es pot arribar a cap mena d'acord.
4: I el 95% dels ciutadans espanyols estan preocupats per l'exposició dels infants a internet.
15: Així ho constata una enquesta presentada avui en la primera trobada internacional sobre drets digitals organitzada a Barcelona pel govern espanyol i la Mobile World Capital Barcelona. Maria Gómez Veracruz és secretària d'Estat de digitalització.
17: Si hemos prohibido el consumo de alcohol o hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad, créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se había incorporado con anterioridad.
4: Després de 6 anys d'espera, a principis de juny començaran les obres de rehabilitació del pont del Petroli de Badalona, una icona de la ciutat que es va malmetre durant el temporal Glòria, Clara Ontanyón.
18: Unes obres que s'allargaran fins a la tardor i que preveuen una inversió de 4 milions d'euros. La rehabilitació inclou una novetat, i és que la plataforma, per on s'hi podrà passejar, serà en forma de dònut, perquè és l'estructura més resilient als temporals i al fort onatge, segons els tècnics de l'àrea metropolitana, i també tindrà una estació meteorològica. Xavier García Albiol, alcalde de Badalona.
19: Evidentment que és un espai ja no tan sols d'oci, que és el principal element d'identitat de la ciutat, sinó també d'investigació.
18: Per fer les obres, aquesta part del passeig marítim quedarà tancada.
4: A Lleida, aquest dimarts a la tarda, primera pedregada de la temporada, ha anat d'oest a est, afectant municipis del Segrià, les Garrigues i el Pla d'Urgell. Els cultius que més han patit han estat la fruita dolça. Joana Cendra.
20: La pedra tenia la mida d'un centímetre i va caure de manera moderada i molt localitzada. Des d'Unió de Pagesos demanen celeritat en el peritatge. Agustí Rossell, de Fruita Dolça, a Lleida.
21: Haurà fet caure fruits al terra. Si fa caure aquests fruits, si tarden molt en peritar, aquests fruits desapareixen. Llavors no consta en el món. Ni a dalt a l'arbre ni a baix al terra.
20: I els cultius més afectats són la cirera, el préssic i la nectarina, amb danys que van entre el 40 i el 60% en funció de les finques. És la primera pedregada important de la temporada. Sergi Balué, de JARC.
0: Si comencem ara un dia que hi ha una mica de pluja i ja tenim pedra, pues que no siguin com l'any passat, que vam tindre 19 pedregades.
20: Precisament l'any passat es van batre tots els rècords de pedra dels últims 25 anys. El canvi climàtic ha allargat la temporada d'estiu, que ja s'estén entre el 15 d'abril i el 15 d'octubre.
4: 5 minuts i seran 2:45 de la tarda. Des d'avui fins diumenge se celebra a Reus la 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi. La inauguració oficial tindrà lloc a les 5 de la tarda a Cal Massó. Anem cap a Tarragona, Pilar Ribàs.
2: L'acte més multitudinari d'avui serà l'espectacle de Circ Pistolet entre el cel i la terra a la plaça del Mercadal a 10:45 de la nit. Enguany el Trapezi comptarà amb una vuitantena de funcions on s'abordarà diferents temàtiques amb varietat de disciplines. Cristina Cazorla, codirectora del Trapezi.
22: Tenim les disciplines conegudes, com poden ser el clown, com poden ser els malabars de rebote, com pot ser la bàscula, com pot ser el trapezi, les teles.
2: Però també es veuran disciplines més innovadores.
22: Elements de ferro que manipulen directament a ells, com en el cas del Manolo Alcántara, que crea un nou llenguatge amb aquest element nou, amb aquest aparell, per tant, que no el podem definir si dins de l'equilibri. Després també destacar que ens arriba des d'Estocolm una fuga de talents, la Mireia Pinyol, que ha inventat també una parella enorme de ferro com una UV invertida.
2: En total actuaran una seixantena de companyies catalanes, nacionals i internacionals. Col·lectiv Malonès, la companyia Jessica Arpin, Gaius, Hotel Locandi, Toti Toronell o la Troupe Malabó són altres dels noms del festival.
4: I els britànics The Prodigy, el raper londinenc Skepta, Murder Selector, les sessions de Melly Lenz i Charlotte de Witte i un projecte d'improvisació protagonitzat pel legendari Speedy J destaquen en el cartell del Sonar 2026, que és el primer a sota la nova direcció de François Josic. Una unificació de la programació que serà a Fira Gran Via, sense distincions de dia i de nit, el qual també és una de les novetats d'aquesta 33a edició, que comptarà amb un centenar d'actuacions musicals que del 18 al 20 de juny convertirà en Barcelona en l'epicentre de la música electrònica. Tots els detalls els té la Montse Soto.
23: Seran 6 escenaris, 3 exteriors i 3 interiors en un espai de Gran Via de Fira Barcelona que ha estat redissenyat i formulat, on es podrà entrar menjar propi i es podrà entrar i sortir sempre que es vulgui. En ells sonaran també els pioners del Tecno Cabaret Voltaire, el live d'improvisació de Keating i Fajac, Daito Manabe o el trompetista de jazz i DJ japonès Takuya Nakamura, que enamora amb les seves sessions en ascensors. Una edició que recull 33 anys de llegat, però que és quasi zero, segons François Josic, nou director del Sonar.
24: És imperdible, és com una edició, no?, quasi zero en la història de Sonar, una nova etapa, i que no deixeu que us lo cuenten, venir.
23: Pel que fa al Sonar Més D, ara gestionat per la Fundació Sonar sense ànim de lucre, es farà dijous i divendres de 10 del matí a 9 de la nit a Llotja de Mar i explorarà noves formes de conviure amb la tecnologia, saltant del consum passiu a una participació activa amb ella. Ens ho explica Andrea Faropa, directora del Sonar Més D.
25: Reunimos a estas voces que están reempezando internet, a quienes piensan en código y crean con código, a quienes cuestionan la inteligencia artificial, pero también a quienes están viviendo su mejor momento gracias a ella.
23: El Sonar Kids tornarà al fòrum el dissabte 20 de juny i aquest any, com a novetat, coincidint amb els 30 anys de la sala MOOC, el Sonar uneix esforços amb la mítica sala del Raval, amb 4 nits programades juntament amb el DJ barceloní Àngel Mas.

Doncs amb totes les novetats d'aquesta nova edició del Sónar, que, com ens explicava la nostra companya, tindrà lloc del 18 al 20 de juny a Barcelona, ens acomiadem, posem el punt i final a aquest espai informatiu, la informació per a continuar en aquesta sintonia i al portal rtv.cat i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.